0: Las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es, ya lo sabes, Sabadote con Pizarrote. ¿Qué tal, cómo lo llevas? Con un poquito de sueño, ¿no?
6: Sabadote con Pizarrote.
5: El mundial te trae un poquito así de cabeza. Bienvenidos.

0: Estás escuchando El Vital de la Semana con Luis López. Sábados a las 21 horas en Onamar FM.
1: Avui mateix podrem gaudir del Luis López i també de la celebració de la ciutat de Barcelona, de la Festa Major de la Vila Olímpica. A més, podeu gaudir també d'altres esdeveniments importants com el Vila Sprite o, per exemple, la Festa del Tour de França. Barcelona avui està de festa i nosaltres, la ràdio musical que em fa suport.
2: ¿Tú también nos escuchas desde el móvil?
3: Onamar FM.
4: Onamar FM.
2: Cada día somos más.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

Justament remarcàvem abans una miqueta doncs, tot aquest ambient festiu, d'estiu, d'altra banda, de festes majors, entre d'altres. Aquest cap de setmana també en podem gaudir a Sant Cugat del Vallès o a Rubí, on tenim també molts dels nostres oients que gaudeixen habitualment de la música d'Ona Mar FM, que estan de festa major, de Sant Pere. O sigui que, amb precaució, a passar-ho i a gaudir la festassa, clar que sí.

0: It's Lucas Graham.
1: Lucas Graham.
2: Sabadote con Pizarrote, con José Luis Pizarro.
3: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
4: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro.
5: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
6: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
7: Mundi Auto.
8: Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundi Auto.
9: Venga, que nos vamos a Massachusetts ahora mismo para escuchar la grandísima voz de Megan Elizabeth Trainor.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Onamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Onamar FM.
6: Hola amigas, hola amigos, soy Dani Fernández.
7: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Emilia.
8: Aquí están todos los artistas que te gustan.
9: Conecta con tus artistas favoritos.
4: Onamar FM.
10: Hi, this is Harry Styles.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patida llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 6 0 54 32, o entra a construfac.com.
3: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. On a Mar.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: On a Mar FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: son las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Así suena la mejor música del verano. Una Mar FM.

cas nostre, almenys tenim la bona notícia que el festival Reggae no sé quantos, doncs, s'ha suspès. Això sempre és una bona notícia. No, no, reggaetono. Molt bé, sóc en Jordi Casas, això és Jordi Casas House, des dels anys 90. I bé, saludem ara mateix a tots i a totes

música per les vostres orelles i són directament promos que, reitero, ens envien en exclusiva perquè les escolteu vosaltres a través de Jordi Casas House.

0: Cases House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.
2: Jordi Cases House.
3: Bonica cançó tranquil·la per encetar el programa d'en Tuxos Treasure. Una cançó que directament es diu Loco. Cada vegada en som més, eh? Deixo una miqueta taradets. Molt bé, senyors i senyors. Moment ara d'escoltar una altra promo d'aquestes exclusives amb Killian Walsh. De fet, avui només escoltarem promos i això que es diu Robin. Però atenció, no vol dir que aneu a robar. Vol dir que la cançó es diu Robin. Aviam! Robin! Killian Walsh.

un estil musical tranquil que avui dia està funcionant 100% amb Killian Walsh. Són noms que no sonen massa, però bé, no sonen massa perquè avui dia la música a nivell general doncs té molts i molts artistes. Abans, per fer una cançó, tenies que anar directament a un estudi, a una taula de mescles, que era com tot el passeig de Gràcia de Barcelona, i actualment és molt més senzill perquè amb un senzill ordinador es pot fer música. Per tant, música pop, música electrònica, té artistes a petades o coses. Seguim ara mateix amb Killian Walsh.

0: aquest nano, en Jordi Casas, ho fa tan bé, tan bé, tan bé, que l'única pregunta que queda és: quan li donareu un premi Ondas? Perquè al ritme que aneu, li donareu quan ja s'hagi jubilat, eh?
1: Ponme otra, que me voy.
2: Ponme otra, que me voy. Aviam com queda això, ponme otra, que me voy. Això una mica més lent.
3: Casa, casa tu, Casas. Ponme otra, que me voy.
2: Doncs vinga, ponme otra, que me voy. Això és Jordi Casas House, era Killian Walsh amb Archuba Hatch, un tema amb un nom així una mica raro. És música eclèctica, són novetats que apareixen i que segurament no podreu trobar ni a internet, perquè són temes

mica música d'aquesta espiritual, eh? Per anar a dalt d'una muntanya i fer un Kalima Matilde Norwell Remix per una cançó d'Afecta i que dona pas a un home que abans me l'apreciava molt, ara també segueix fent bona música. És David

bé, senyor Jordi Casas, Faus i Quim Parells. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb o així, o fent un jingle. Jordi Casas...

vegades recordareu. Phil Collins, Another Day in Paradise. Això és de començaments dels 90.

0: baixant des de cabina. Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas House.

Plastic Dreams. Un tema de començaments dels 90 que vaig presentar com a novetat i que signaven J.D. Apa, doncs a passar-ho bé, conduïu amb precaució, passeu bé, disfruteu al màxim i res, ens hi retrobem, si Déu vol, a la propera edició de Jordi Casas House.